encén-la. Li hi ha un bon mistó. Jo no tinc res més a fer. Serà que no puc